0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el so RAC 105.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es COVID?

0: Avui comencem el programa tranquil·lets. Tranquil·lets amb Bruno Mars, bàsicament perquè és dilluns i, clar, la gent que està de vacances, rai, no sap que és dilluns, però els altres sabem que és dilluns. Així que avui, en pausa, tranquil·litat, amb Bruno Mars, quina cançonassa, Risky Toll, sí o no? Bona, bona, bona, bona, molt bona.
1: Sí,
0: xula, xula, xula, xula. El seu nou disc, The Romantic. Família, a les 8 del matí, nova edició del Matinà d'Estiu. Des de l'altra banda, feliç dilluns a tots i totes, aquells que ja esteu connectadíssims a primera hora del matí, 10 d'agost. Què tal, família? Bon giorno.
2: Hello.
3: Good morning.
0: Good morning. Avui haig de confessar-vos que porto jet lag. Em diràs, ostres, Héctor, jet lag. Has marxat de viatge, t'has anat a Colòmbia ara, en un cap de setmana. No, no precisament. Bàsicament la cosa és que ahir em vaig fotre una migdiada que se'm va anar completament de les mans. Però d'aquelles de 3-4 hores que dius qui sóc, com em dic, què faig, on sóc. I clar, després no he pogut dormir, bueno, i clar, i ara tinc son, és d'aquelles coses, és a dir, sí, jet lag per una migdiada, és possible? Doncs avui m'he assabentat que sí, que és possible. Però en fi, sigui com sigui, aquí estem, per alegrar una mica el personal, vagis a la platja. Fa bon dia avui, fa bon dia, per cert. Hem de veure d'aquí una estoneta, quan vingui el Martí Oliveres, que ens parli no només del dia d'avui, sinó ja que només queden 3 dies pel dimecres. Com es presenta el tema de l'eclipsi? Sembla que hi haurà núvols, el podrem veure bé, el podrem veure no tan bé, ho descobrirem d'aquí mitja horeta, més o menys. Així que, família, salutacions de part de l'Héctor Huguet, el WhatsApp ja és obert.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Perquè em demanis cançonetes, la que tu vulguis, un exemple aquesta, Dua Lipa, New Rules.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: Vas a l'aeroport?
8: Sí, correcte, sí.
9: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
7: Matina d'estiu.
10: Amb Víctor Huguet. Ja

0: Els Catarres, diumenge sense drama. Arnau Mulet, per tu són més dramàtics els diumenges, perquè ja saps que demà és dilluns o els dilluns pròpiament.
1: Doncs, no, a mi els diumenges m'agraden, t'ho he de dir. Sí, perquè és un dia tranquil, relaxat, pots fer la, no sé, estar amb la família tranquil·lament. I, de fet, t'he de dir una cosa, que és que la feina t'agradi, també fa que el diumenge sigui... Sí, perquè jo sabia que avui venia aquí a fer una mica el tonto amb tu i ja em donava aquells toquets. Mira que bé, demà és dilluns.
0: És dilluns i, a més, segurament és d'aquells dilluns en què m'agradaria saber si hi ha algú a l'altra banda. No? Perquè, clar, és segurament aquesta setmana i la vinent la que hi ha més gent de vacances. Sí. Dius, l'epicentre vacacional, segurament són les dues setmanes d'agost del mig. Així que, si ets viu, si estàs escoltant RAC 105...
2: 608-71-7141.
0: Demana'm la cançó que vulguis. I què, obrim el tema del dia, Arnau?
1: Ah, som-hi.
0: L'obrim, doncs vinga, va. El tema del dia, que a més l'acabem de decidir literalment fa 45 segons.
1: Està bé que ho expliquis en antena, això.
0: La veritat sempre sí, pel davant. Sí. És el següent, és que clar, estàvem parlant del ser guiri, no? El ser turista, no? Sempre aquesta paraula, el guiri, aquella persona que ve a casa teva, no? I doncs peca de turista en moltes coses, però nosaltres, Arnau, també som turistes. Molts cops marxem a fora i som turistes. Per tant, la pregunta és la següent. Quina és aquella turistada més gran que has fet tu a un altre lloc? Clar, que t'han cobrat en accés, que pensaves que era per aquí, tal, que et van estafar fent no sé què, és a dir, tot aquest rotllo que a tothom li ha passat, perquè tothom ha estat guiri, tothom ha estat turista, explica'ns-la al número de sempre.
2: 608-71-7141.
0: Sisplau, Arnau Mulet, digue'm el teu exemple.
1: No, mira, jo anava pensant i aquest estiu vaig estar a punt de fer una turistada, però finalment em vaig adonar de la situació i vaig acabar marxant. O sigui,
0: val.
1: Estàvem a Estocolm,
0: sí.
1: Val, davant del museu del Premi Nobel.
0: Sí.
1: I estava, hi havia un bar allà molt maco, no sé què, una terrasseta, tal. Hòstia, va, anem a prendre algú allà, fem una cerveseta, uns biquinis, algú baratet, no?
0: Ja. Yeah.
1: M'assec allà, porten la carta, me la miro amb el cambrer davant, eh?
0: Sí, eh?
1: Me la miro i li dic, one moment, please. One moment, please. Marxa i li dic a la meva dona, tu, que un biquini val 10 euros. Deixem la carta allà a sobre, ens aixequem, tico-tico, i cap a un altre cop.
0: Però aquí no has estat turista, no has estat... Has estat català.
1: Sí. Home, un biquini 10 euros em sembla excessiu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, fa mal. Clar, a mi em va passar una cosa similar, no fa massa, aquest mateix any, a Positano. Vam fer com la costa amalfitana, no? Oh, que romàntic, que maco, no? Amb la moto, amb la vespa, sí. Tot el que tu vulguis. Que, per cert, molt bé, molt maco, però com la Costa Brava i la Daurada, res, la veritat. I et diré el que em va passar. Em vaig asseure, vaig veure una terrassa ben maca davant de la catedral i vaig dir, ostres, doncs mira, aquí podem dinar, s'estarà bé, no? Té bona pinta tot. Miro la carta, com vas fer tu. I vaig dir, doncs mira, els preus no són excessivament cars. Vaig veure, bueno, una pizza 18 euros, que sí, és cara, però vaja, i un plat de pasta també 20, i bueno, 40, tal. Vinga, va, som-hi. Saps quan vaig pagar, literalment, per una pizza, una pasta, dues cerveses i dues Coca-Cola?
1: A veure, sorprèn-me.
0: 125.
1: Què? 125? Sí. Mare meva.
0: I dius, no, no pot ser. Doncs sí, t'ho explico.
1: A veure.
0: La cervesa, 12 euros.
1: Perdona?
0: 12 euros.
1: Però què, era una cervesa de 2 litres?
0: La Coca-Cola, 8 euros.
1: Apa.
0: 8 euros. El cafè, que era més ristretto que res, que ja eren dues gotes de cafè, 4 euros.
1: Toma.
0: Però és que, a més, simplement per seure, ja, el servei de... No, és que tu t'asseus el cubierto, no? La forquilla,
1: sí.
0: I el ganivet. 4 euros cadascú. Per... I li dic, però què menjo amb les mans? Vols que mengi amb les mans, senyora? Bueno, en fi, 125
1: euros. Jo, per estalviar-me 4 euros, menjo amb les mans.
0: Sí, ja. Doncs aquesta va ser la meva turistada del 2025. Wow. Explica'm la teva, va.
2: 608-71-7141.
0: Tots hem pecat algun cop que altre de guiri, de turista. Sí. Doncs va, digue'ns-ho al 608-71-7141 i ja de pas, si ets viu, si encara escoltes RAC 105, si estàs de vacances... Hola, bon dia!

0: Dubto que es quedi sola Aitana, ho dubto. Aquí tenim Conexión Psíquica, una de les cançons més sonades de la seva gira, que tornarà amb força a inicis de setembre.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Els quatre concerts del Palau Sant Jordi. Allà hi seràs tu, Martí Oliveres, o no?
2: No.
0: No.
2: Em sap greu, però no hi seré. No tinc entrada, no.
0: No ets Aitaner.
2: Aviam, no em desagrada, però...
0: No passa res, pots dir-ho, que no passa
2: quin
0: res.
2: Quin atac? No. No hi seré perquè, malauradament, té pinta que treballaré.
0: Treballes,
2: que,
0: sí. No passa res. Molt bé, Martí Oliveres, anem a parlar de diverses coses. Per començar, el tema del temps avui, com està i com estarà demà. I, sobretot, especialment, parlem una mica de dimecres. Hem parlat molts cops ja de l'eclipsi. Mm. Però, clar, és que si hi ha núvols, no hi ha visibilitat. Per tant, hem d'estar al tanto d'això.
2: Mira, n'haurem d'estar pendents, perquè la veritat és que es veuen alguns núvols a les comarques del nord del país de cara a dimecres.
0: No!
2: No, però les comarques de Ponent i el Sud, que és on serà total aquest eclipsi, pinta molt bé. Pinta un cel serè o, com a molt, algun núvolet, però en principi bé.
0: Bé.
2: Anirà per barris, ho haurem d'acabar d'estudiar i ho afinem entre demà i dimecres al matí, d'acord? Pel que fa al temps d'avui, atenció, tenim alguns ruixats ara que descarreguen amb força entre la Segarra, l'Anoia, el Solsonès, poden arribar cap al Bages aviat, per tant, localment alguna tronada, exacta. I a la tarda, sobretot aquestes tempestes al Pirineu, Prepirineu, a la banda de Lleida, cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Principat d'Andorra, però ara al migdia també pot ploure fort, amb ganes, a la zona de l'Ebre, cap a les Terres de l'Ebre. Pot fer algun xàfec fort, curt, però intens, amb fins i tot algun patac d'aigua important en aquesta zona. Per tant, un dilluns que comença la setmana una mica insegur i, de nou, molta xafogor, aquesta sensació de xafogor...
0: Calorada.
2: Bufo, perquè no ens el traiem de sobre, tu.
0: Sí, perquè, clar, jo he vingut avui amb un sol espaterrant aquí
2: sí,
0: a la ràdio,
2: ja
0: a
2: Barcelona. Sí, però ja hi ha núvols, eh?
0: Ah, ja comencen, eh?
2: Ja hi ha alguns núvolets.
0: Sí. M'he avançat.
2: Noi.
0: Molt bé. Vale, Martí, doncs estarem al tanto d'això. Quatre coses de l'eclipsi. Coses importants més enllà del que ja s'ha parlat i reparlat sobre el tema de la importància de les ulleres homologades amb
2: l'etiqueta,
0: que estiguin avalades per la Unió Europea, etc. Més enllà de la importància de portar ulleres homologades, què més hem de saber? Hem d'estar en una posició elevada, no té per què, en quina direcció hem de mirar, coses que la gent digui, a on vaig a mirar-ho?
2: Mira, necessàriament hem de mirar cap a l'oest, és a dir, cap on es pon el sol des de casa vostra. Si sou a casa vostra o si sou de vacances, estudieu el lloc per on es pon el sol. Intenteu trobar un horitzó baix perquè estigui lliure d'obstacles, d'edificis, d'arbres... qualsevol cosa sospitosa que no ens deixi veure l'horitzó.
0: Sí, perquè si tinc un edifici de 15 plantes al davant, potser que no és la millor idea.
2: Des d'aquí,
0: no?
2: T'asseguro jo que des de Francesc Macià no el veurem.
0: No, val, perfecte.
2: A no ser que ens enfilem a dalt de tot de la torre, allà sí.
0: A la planta 15 abans era la...
2: Tot i que és parcial a Barcelona, l'eclipsi, no serà total.
0: No em diguis això, que jo el veig per aquí.
2: Ja, noi.
0: Cap on puc anar, així ràpidament?
2: Home, has d'anar cap al sud, cap a l'Ebre, cap a Tarragona, cap a Lleida,
0: no,
2: també.
0: No, però si no puc, a Montjuïc.
2: No, queda't per aquí. Home, busca un lloc alt de la ciutat, pot ser un bon lloc. Montjuïc, clar, a Collserola hi ha restriccions per tot lo de la pesta porcina. Sigui que buscar un edifici al de Barcelona.
0: Els búnkers, el Carmel, potser,
2: sí,
0: Montjuïc,
2: sí.
0: No?
2: Tot i que Collserola et farà una mica de tapadora, eh? No és el millor lloc, Barcelona.
0: Val.
2: Bé, si no hi ha cap més remei, doncs escolta, ens quedem i ens conformem amb el que puguem aquí a Montjuïc, per exemple.
0: Ho anirem actualitzant aquests dies, fins dimecres tenim temps. Martí Oliveres, pregunta ràpida. Estem preguntant-li a l'audiència, el 608-7141.
3: 608-7141.
0: Quina és la major turistada que has fet mai fora de Catalunya? Que has viatjat i dius, ostres, aquí me l'han colat, aquí no m'he enterat de res, sóc un guiri a fora...
2: Mira, ostres, no t'ho sé dir, però així ràpid em ve el cap que un dia vam pagar molts més diners del que tocaria per un plat a un lloc de platja que dius, mare de Déu, això m'ho arriben a fer allà a casa i no ho pago ni de conya. És ben bé que com que sóc fora i estic de vacances, no mires tant i mira, te la van clavar i dius, va, escolta, agafem-ho bé que estem de vacances.
0: I tant.
2: Ja el recuperarem, aquests
0: diners. Ja el recuperarem, els diners van i venen, no? Doncs vinga, fins ara tu i tornes, precisament, d'aquí una horeta.
2: Va, fins ara.
0: Vinga, fins ara, maco.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Víctor Huguet.

0: Amb aquesta cançó, el món va començar a conèixer els Imagine Dragons, Adam Reynolds i la formació de Las Vegas, On Top of the Wall, i jo personalment haig de dir que trobo a faltar una mica aquest estil així alegre, no?, de les cançons d'Imagine Dragons, que segurament en els seus inicis, doncs, era més evident en les seves cançons. Després van començar a tenir un to més fosquet, també molt xules, les cançons d'Imagine Dragons, i aquí un fan, que va anar al Lluís Companys, ho va passar de meravella amb el concert que van fer l'any passat, però no sé, a l'inici tenien aquella alegria. De fet, aquesta cançó va sortir en un anunci, no sé si de cervesa, però vaja, en fi. Que On Top of the Wall, cançonetes alegres, festives, les que necessitem per combatre aquest dilluns, sobretot per la gent que treballa,
1: Sí, va.
0: On sou la gent que treballeu? Fes-m'ho saber. I ens donem ànims mutus.
2: 608-71-714.
0: Em pots demanar la cançó que vulguis, o en aquest cas també parlar sobre el tema del dia. Quina és la turistada més gran que has fet mai a l'estranger, evidentment? Bon dia.
3: Bon dia, bonics.
0: Què tal?
3: Doncs res, deu fer ja uns 15 anys, vàrem anar amb uns amics a Atenes.
0: Aviam.
3: Vam anar a sopar, allà tot bé, la mar de tranquils.
1: Sí, com pagàvem.
3: Ens vàrem dur el tiquet i vàrem pagar fins a l'últim cèntim.
1: I què?
3: Doncs després ens venia a reclamar el paio, ens diu, mare, falta la propina.
0: Ah, ja.
3: I ho ha dit. I el tio es va cabrejar molt. Ens varen arribar a perseguir tot pel carrer.
0: Què?
3: Perquè nosaltres vam pagar i vam fotre el camp. I el tio ens perseguia, ens va dir de tot menys maco. I superenfadat el paio, clar. Nosaltres no sabíem que havíem de deixar propina.
0: Clar. Això a Atenes, dius, ostres, mira, no m'ho esperava. Perquè, clar, als Estats Units tothom ho sap, no? La propina, de bill i tal, això, dius, home. Però a Atenes també, turistades, ens ha passat a tots i totes. Ja et dic, jo fa uns mesos vaig pagar 125 euros per una pizza i per una pasta. Això a Trani, a Itàlia, en fi. 608-71-741, quina és la major turistada que t'han fet mai a fora?
4: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: O demana'm la cançó que vulguis. Aquí tenim, per exemple, a la bona de Shakira, que un any més ha fet, doncs, una de les cançons de l'estiu. Aquest any amb el Dai Dai, l'any passat amb aquesta. Es diu Soltera.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

Avui és dilluns, avui és 10 d'agost. I sí, segurament sí. És un d'aquells dies qualsevol d'agost. Nova cançó de Soc un bohemio, nou artista RAC 105. I debut aquí a La teva música. Qualsevol d'agost. 5 minuts exactes per arribar a les 9. Farem un petit repàs informatiu, cosa que hem fet algun cop i que estaria bé implantar. La cosa és que vaig d'en recordar, també t'ho dic. Però va, faig una petita llegida en diagonal, eh? Tampoc sóc un periodista contrastat, però vaja, per estar una mica al cas, d'acord? Escoltar música i estar una mica informat. Doncs vaja, t'explico. Alemanya s'assuma a la guerra diplomàtica arran de la crisi a Ceuta, reactivades les expulsions de migrants provinents d'Itàlia. Ferida crítica a una nena de 2 anys en un accident al pont de la mina de Montcada i Reixac. Protecció Civil demana extremar la precaució el dia de l'eclipsi en un escenari sense precedents. Diuen, no t'aturis a qualsevol lloc, pots provocar un accident. Tiroteig de matinada al mateix carrer on divendres va morir un home apunyalat al districte de Nou Barris de Barcelona. Catalunya prohibirà els gots d'un sol ús als festivals i els sabons individuals als hotels. Ostres, els sabons individuals als hotels!

Ara ho podràs tornar en diversos segons, eh? Cosa curiosa. I notícia a nivell climàtic. Aquesta és interessant. Copernicus confirma aquest estiu com el més calorós de la història d'Europa Occidental. I ja és oficial, eh? Doncs vinga, 4 minuts per arribar a les 9 i ara seguim amb Harry Styles. Una mica d'alegria després d'aquestes notícies no totes bones amb això que es diu Acid Wash.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Si hi ha algú a Catalunya que encara no sap que es diu Festuc, tenim un problema, eh? Perquè déu-n'hi-do la cançoneta ha arribat a totes les cases. Marcos ha donat amb la tecla amb això que es diu Festuc. Un xarrup, mira com riu. Doncs per començar una veureta, a les 9 d'aquest matí de dilluns. Sí, sí, és dilluns, és dilluns, és dilluns. Però vaja, si estàs de vacanceta, segurament poc t'importa que sigui dilluns. Aquí estem, al matí d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Molt bon dia a tots aquells que estiguin a l'altra banda.
1: Bon dia.
0: Anant cap a la platgeta. No. Sí, sí, sí, sí. O treballant, que sé que també sou uns quants que encara, en ple 10 d'agost, esteu aixecant la persiana i aixecant el país. Clar que sí. Doncs a vosaltres també us volem rebre els vostres missatges. Mira, m'estan arribant ara també, eh? 608-71-741.
2: 608-71-741.
0: Perquè em demanis la cançoneta que tu vulguis per animar-te el dilluns o simplement per fer el tema del dia, que avui us estem preguntant quina és la major turistada que has patit. Perquè, clar, està molt bé això de riure'ns a vegades d'aquella manera, eh? Dels turistes que dius, mare meva, la paella que s'està menjant amb un color taronja fosforito davant de la Sagrada Família, no? Doncs això, quan nosaltres sortim, també ens ha passat. També pequem de turistes molt sovint. I vull que m'ho expliquis al 608-7171-41, casos com aquest. Bon dia.
3: Doncs la meva turistada va ser agafar una excursió per veure balenes de República Dominicana.
0: Hosti, que guapo.
3: És la típica excursió que claven 150 euros.
0: Ja, ja, ja.
3: I aquí la princesa va tenir la bona idea de prendre's una biodramina.
0: Ai, no!
3: Que això provoca una somnolència que flipes, més que frenador. I res, em vaig passar tota l'excursió en el barco, 5 hores, fotent tombos.
0: Bravo!
3: Mig
0: bravo,
3: dormida en el barco, fins que em vaig quedar totalment drogui. No vaig veure balena alguna.
0: Clar, clar, clar.
3: I res, 150 euros a la merda.
0: Molt bé!
3: Per culpa de la biodramina. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Apa, bon dia!
0: Bon dia, bonica! Ai, per favor, la biodramina, tu. Hi ha gent que pateix moltíssim, de marejos i aquestes coses. Doncs mira, després a vegades passa això. La balena potser hi era, però tu, la que no hi era, eres tu. En fi, 608-7741, bon dia, Catalunya. Merci pel teu missatge. I després de l'àudio em diu, sisplau, Héctor, ja que hi som, em pots ficar la nova cançó que es diu Talk to You, crec? Doncs sí, creus molt bé. I és boníssima, un dels nous fitxatges a la teva música, RAC 105. Another, és com es diu aquesta parella de neerlandesos que ho estan rebentant amb aquest so dance, amb aquest so funky, amb una cançó meravellosa que es diu Talk to You i que ens anima, per suposat, aquest matí de dilluns. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Una d'aquelles cançons que et donen l'energia que segurament et falta on no hi arriba la cafeïna, el cafè de bon matí, i arriba Artemas, I Like the Way You Kiss Me, cançó enèrgica, potent, i que per què no pot sonar aquest dimecres? Que recordo, aquest dimecres 12 d'agost, sí, hi ha un eclipsi solar, en tornarem a parlar d'aquí una estona amb el Martí Oliveres, però no només hi ha un eclipsi solar, hi ha una festa brutal a Roses que no et pots perdre, així que apunta, que segurament t'interessa si ets de la zona o no, si ets de Tarragona i vols anar a Roses, benvingut seràs, per suposat. T'explico breument. Tenim un esdeveniment brutal que no et pots perdre. La festa, la gira 105 de Roses. Aquest dimecres, com et dic, després de l'eclipsi, festassa espectacular. La nit més màgica de les barraques. La gira 105 arriba per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105, com aquest. I allà hi seran, per exemple, l'incombustible Enric Font, del Ja Tardes. També l'Ernest Codina, del Matina Codina, sí, que tots dos estan de vacances, però han dit, ei, aquesta no ens la perdem. És una de les grans festes de l'any, allà hi seran, tots dos, a la cabina. Déu-n'hi-do, quin back-to-back, com es diu, eh? Ernest Codina i Enric Font. Recorda, aquest dimecres, 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Així que t'hi esperem, eh? La demora a la nova va ser bestial i ja veuràs que aquest dimecres també serà grossa la cançoneta. De fons, et deixo amb una novetat. Una de les últimes de Maria Jaume, amb aquest so electrònic i amb la seva veu inconfusible, aquest accent preciós mallorquí, amb això que es diu

0: Mr. Know It All, el set ciències, no? Que en diríem aquí a casa nostra. Aquella persona que ho sap tot, que, per cert, molts oients m'estan dient aquesta cançó del Mr. Know It All s'assembla molt a una de Maria Jaume, aquella de Sant Domingo Forever, eh? Sant Domingo Forever, no? Potser en aquest tros no, ara que penso. Però hi ha un tros que sí, eh? Que sembla força, m'ho ha dit la Roda, de verà, m'ho ha dit força gent. I sí que té un punt similar, eh? No sé si s'haurà inspirat o no en Maria Jaume Teddy Swims, però vaja, que té similituds, en té.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: I aquí tenim que sap moltes coses, és el Martí Oliveres. Hola, Martí.
2: Bon dia.
3: Perdona. No tantes. Bon dia a tothom.
0: Home, de tot no, és impossible saber-ne, però del temps, de les temperatures, de la meteorologia i de l'eclipsi, de tot això en saps moltíssim.
3: Bueno, vaig estudiant, sí, per saber-ne més coses sempre.
0: Bé. Doncs va, què es presenta en els propers dies?
3: Doncs mira, comencem una setmana marcada de nou per la xafogor i la calor molt intensa. Això no canvia, per tant, la gent que hagi agafat vacances ara pot estar tranquil·la si li agrada la platja, si té ganes de suar, perquè de suor no en faltarà, eh? Perquè realment la nit ha tornat a ser molt feixuga, molt pesada,
0: sí, sí,
3: a la costa, i això no canviarà. En els propers 7-8 dies continuarà fent molta calor, molta sensació de xafogor arran de mar, i hem de parlar d'alguns ruixats que ara descarreguen al nord del país.
0: Ah, mira!
3: Sí, sobretot cap al Berguedà, el Lluçanès, cap al nord d'Osona, el Ripollès pot anar plovent fins ara, fins d'aquí 10-15-20 minuts. Després passarà, en principi quedarà un dilluns mig ennuvolat, no acabarà de fer net, i a la tarda alguna tempesta pot ser forta cap a la banda del Pirineu de Lleida. Val. I també cap al migdia, cap a la zona del Delta de l'Ebre i els ports.
0: Ah, també, eh? Al nord,
3: sí.
0: I al sud.
3: Exacte, eh? Una mica per barris. De fet, ha estat plovent ja al matí, matinada, a les zones de Ponent, cap al Pla de Lleida, fins a l'altiplà central, i ara marxen més cap al nord aquests ruixats. Però d'aigua durant la setmana, en general, n'esperem poca i concentrada a les tardes. Què vol dir això? Que demà passat és dimecres, és sí. El dia dels dies, és el dia de l'any, 12 d'agost, amb aquest eclipsi total de sol a una part de Catalunya, i podríem tenir alguns núvols. No pinta malament, eh? Ja ho podem avançar, que no pinta malament, però que alguns núvols al nord de Catalunya sí que podrien fer leguits estones.
0: Clar, perquè si hi ha núvols, per molt eclipsi que hi hagi, poca cosa, no?
3: Clar, al final és el sol i els núvols guanyarien la partida, però esperem que no, eh? Les comarques de Ponent i el Sud, on aquest eclipsi serà total, ho tenen més bé? Pinta
0: perquè
3: més
0: que sigui total o parcial, tanta diferència ja si ho veig des de Barcelona com si ho veig des de l'Ebre, per saber una mica.
3: Mira, amb números és a bona part de Catalunya el 99%.
0: Val.
3: Per tant, veurem gairebé tot el disc solar tapat per la Lluna, però hi haurà una escletxa de sol que farà com si es fes de nit una mica abans del previst, allò que tens la sensació de menys llum, però no serà una situació de foscor total, com passarà a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Lleida.
0: D'acord.
3: O sigui que aquest percentatge varia, és prou significatiu, encara que diguis, del 100 al 99 no canvia, sí.
0: I això ja, segurament, que ho sàpigues o no, ja no va de si ets meteoròleg o no, i potser em dius, Héctor, no ho sé, és probable, sí. Però clar, ja que hi ets, jo tinc el dubte d'on anar a Barcelona, no? En el meu cas, i evidentment he pensat en Montjuïc i tal, que sembla que hi ha llocs habilitats. Hi ha restriccions? És a dir, les restriccions en què ens poden afectar?
3: Ja.
0: M'explico. La pregunta és, no sé si l'he formulada bé, però cal reservar? Cal fer algun tipus de reserva o en molts llocs o no?
3: En alguns llocs sí, perquè la Generalitat em consta que ha habilitat diferents espais, val? Uh-huh. I, per tant, hi ha fins i tot restriccions en alguns parcs naturals. O sigui que consulteu bé on voleu anar, on sou de vacances, per gaudir d'aquest eclipsi, perquè, clar, si pensem en Barcelona, tu ara que m'ho deies, tenim el parc de Collserola tancat, amb restriccions per la pesta porcina.
0: Cert.
3: Això d'aquí dimecres no canviarà. O sigui que ens hem d'organitzar, hem de buscar llocs alts de Barcelona. Clar, tothom que visqui doncs, a certes alçades dels edificis ho tindrà més bé, però igualment és una ciutat i, per tant, la posta de sol no s'acaba de veure del tot bé. Montjuïc pot ser una bona opció.
0: Ah, mira.
3: Val? Però, evidentment, no serà total aquí a Barcelona. A partir de Vilanova i la Geltrú cap al sud, sí que serà l'eclipsi total. O sigui que si encara voleu escapar-vos i passar unes hores a la carretera, també, perquè podeu quedar-vos enganxats amb el trànsit, doncs, però planificar-ho bé, sobretot.
0: I tu, on hi aniràs? L'home del temps, on va?
3: Doncs mira, nosaltres els de RAC1 i RAC 105, però sobretot amb els de RAC1, farem un especial des de les Terres de l'Ebre.
0: Anirem a les Terres de l'Ebre. El dimecres et truco, ho fem per trucada, no?
3: Exacte, serem a les Terres de l'Ebre, des d'allà a punt de viure l'eclipsi, o sigui que haurem de fer aquesta connexió a distància, eh? Però per tots els oients de RAC 105 per acabar de repassar com pinta tot.
0: Perfecte, i recorda, si graves l'eclipsi, has de posar també unes ulleres de, no, d'aquestes homologades davant la càmera, al mòbil, eh? Que després, ostres, és que m'he quedat sense telèfon.
3: Mira, jo em sembla que no el gravaré, jo l'explicaré
0: i punt.
3: I ja em passaran les imatges, val?
0: Perfecte, perfecte. Doncs merci, Martí.
3: Va, a vosaltres.
0: Fins demà, bonic.
2: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
2: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.

0: REC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Per trobar bona música...
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Tícelo Carti.
10: Mi penya del RAC 105.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
12: Família de RAC 105.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
22: no cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em puso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots cinc.
26: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
28: A RAC 105.
29: Merci, besito.
30: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: 105.
1: Matina d'estiu.
0: El show de ràdio més escoltat
1: a la costa catalana.
2: Ah, sí? Hòstia.
0: I a l'interior també.

0: La llum solar aporta vitamina D. El suc de taronja diuen que aporta vitamina C, no? I aquesta cançó no sé quina vitamina porta, però t'haig de dir que em fa el matí de dilluns més fàcil. Damiano David. I la seva nova música en solitari després de passar pels Maneskin. Born with a Broken Heart, la primera de moltíssimes, esperem, la veritat. Espero que la seva carrera en solitari continuï durant molts anys. Família de RAC 105, això és el Matina d'Estiu, i aquí seguim animant aquella gent que treballa, que sé que sou uns quants. Ei, aplaudiment per tots vosaltres, sí. I també per aquella gent que està de vacances, com l'Ernest Codina i companyia, tota la família del Matina Codina, més que merescudes, que, com diu una d'aquelles promos, és probable que ara mateix estiguin a la platja prenent alguna coseta. Doncs va, sigui quin sigui el teu cas, aquí estem, des de RAC 105, per animar-te aquest matí de dilluns 10 d'octubre. Ai, d'octubre, ai, per favor. 10 d'agost, sí, sí, d'octubre. Doncs va, família, va, que tinc el número de WhatsApp obert.
1: 608-71-714.
0: I el tema del dia, bàsicament, són les turistades. Perquè, clar, sempre ens enfotem força dels guiris, no?, dels turistes que, home, venen aquí a la Sagrada Família, mengen la pitjor paella que poden menjar, amb un color que no es pot aguantar. L'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, el dissabte, vaig anar allò a un joc xulíssim, per cert. Vaig menjar de conya a la plaça Osca, a Barcelona. No me'n recordo com es deia el lloc. I, clar, vaig veure la carta i un que és català, que sap el tema, diu, doncs, mira, unes mandonguilles en sípia, una bomba de la Barceloneta... I, clar, els del costat, que eren turistes, van agafar el pitjor de la carta i dius, home, doncs això també és ser turista, no?, una mica.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Explica'm quina és la teva gran turistada, que t'ha passat a tu a fora de casa nostra. 608-7171-41. Bon dia. Aviam, hola.
3: Bon dia, oh, RAC 105.
0: Aquesta, perdona.
4: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal? Mira,
4: sóc en Joan, d'aquí la comarca d'Osona.
0: Hola, Joan.
4: Nosaltres l'any 2019 vam anar als Estats Units de vacances.
0: Ui, espera't.
4: I en un viatge hi teníem programat anar en helicòpter a visitar el Gran Canyón.
0: Que guapo.
4: I es veu que vam anar a l'hotel i vam dir que ens despertéssim. I nosaltres en teníem que era a les 5, però ells deien que era a les 7. Bueno, la qüestió... és que van venir buscant-nos a les 5 del dematí,
0: no!
4: I nosaltres anar dormint.
0: No!
4: I fins a les 7 ens vam despertar.
0: No!
4: Doncs vam anar allà, vam reclamar tot el que tu vulguis.
0: Sí, ja, ja, ja.
4: No ens hi vam pas voler estar.
0: Ara tarda,
4: vam
0: no?
4: Vam trucar aquí a l'agència, tampoc.
0: Ja.
4: Llavors, ens feia gràcia pujar amb l'helicòpter i vam haver de pagar els 500 i pico de dòlars més.
0: Toma ja, molt
4: vam
0: bé.
4: Vam pujar, vam donar el vol i tal i qual.
0: Sí, ja, ja.
4: Vam dir, no patiu, que els vols tornaran els calés.
0: Sí, no.
4: Encara ho estem esperant. Sí. Els americans són molt americans, eh?
0: Sí, rei. Sí, sí, sí. Ai, mare meva. A les 5, no? I allà esperant-te, l'americà esperant-te, i tu allà subant i subant i subant, i l'helicòpter ja podies parar, eh? A pagar, a repagar. Doncs ens ha passat a tots, eh? La veritat, no se'n salva ningú. També quan marxem a fora som turistes, la liem. Així que explica'm quina és la teva gran turistada.
1: 608-71-714-1.
0: Ja ens fem uns riures que... sí, sí. Tots som turistes, la veritat. Va, et proposo una cançoneta força nova, una de les darreres de Zara Larsson. La veritat que està tenint força tirada. Aviam què et sembla, així comença. I ha tornat, eh? Després d'aquell Lash Life que tant ho va patar fa uns anys, la sueca. Torna a RAC 105, torna a la teva música i torna a alegrar-nos l'estiu amb això que es diu Midnight Sun. Midnight Sun.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

anys consecutius amb la Marina està morena i amb ala fresca. Aquest any han dit, frenem una mica, no fem la cançó de l'estiu i farem poques dates. La veritat que sí, aquest estiu 8 dates, 6 d'elles a Catalunya, una a Mallorca i una al País Valencià, però ens van avisar els Premis RAC 105. En farem poques, sí, però seran brutals. I la veritat que ho estan fent, menys quantitat i però potser més qualitat per la parella de Valls, que continua sent un dels grups referència al nostre país. Ens aprovem a les 10 del matí a través del Matina d'Estiu i ara arriba una novetat, una cançó que ho està rebentant d'un tal, potser et sona, Jason Derulo. Al seu costat, DJ Goja, que és qui fa la producció, excel·lent, per cert, amb aquesta cançó afrobeat, elegantíssima, i que es diu Mi Chico. Una de les grans sensacions d'aquest estiu. Te la presentem aquí, al Matina d'Estiu, a través de RAC 105. Apuja el volum, va!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
4: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
7: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
8: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses, les més boges que hi ha!
9: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
10: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
11: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, el Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
10: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: tornat Olivia Rodrigo i, per sorpresa de ningú, torna a ser una de les dones del moment, almenys a nivell musical, per un àlbum brutal que es diu You Simply Sat for a Girl So In Love, el meu anglès xapurrero. Bueno, menys, ja m'heu entès. I amb aquesta cançó, una de les més rellevants, que es diu Drop Dead. Així comencem, són les 10 del matí, 3 minutets mal comptats, i això és el Matina d'Estiu. Bon dia, família, va, bon giorno, què tal des de l'altra banda? Tot bé, tot ok o què?
1: Bon dia.
0: Segur, no? Vull alegria, Vull il·lusió. Espero que estigueu de meravella, va.
2: De moment estamos muy bien.
0: Doncs vinga, va, així m'agrada. Seguim obrint el nostre WhatsApp avui. Com sempre, em podeu demanar la cançó que vulgueu.
3: 608-71-7141.
0: I ja de pas estem preguntant sobre la major turistada que has fet tu, perquè ens riem molt dels turistes que venen a casa nostra, però tu, quan marxes a fora, jo el primer, també fem turistades. Aviam què m'expliques. Hola.
4: Ei, bon dia, Héctor. Soc el Toni de Badalona.
0: Hola, bonic.
4: Escolta, ja començo l'última setmana de treballar, o sigui que divendres, vacances a tope.
0: Bé, bé, bé.
4: Mira, a mi la turistada que m'han fet va ser quan vaig anar a l'estranger, al parc Warner aquest de Madrid.
0: Sí.
4: Sí, sí, a l'estranger. I, bueno, hi havia unes botigues que vendien xutxes, però gegants.
0: Sí.
4: I vam entrar a agafar 4 o 5 xutxes i quan vaig passar per caixa vaig pagar gairebé 50 euros, 47 amb alguna
0: què?
4: Cosa, una borrada.
0: No.
4: O sigui, demencial. O sigui, brutal, brutal, brutal. Però bueno, mira, això una vegada i una i no más, Santo Tomás,
0: ja,
4: com diu.
0: Ja, ja,
4: però
0: ja,
4: bueno,
0: ja.
4: Mira, és una experiència, ho vam passar bé i ja està. Va, ho vas pagar, tu menges i a córrer.
0: Ala.
4: I res, escolta, et volia demanar una cançó.
0: Quina?
4: És una que cada vegada que l'escoltem ens dona fam, tu. No sé, és que l'estribillo diu salami con,
0: què?
4: Pam, pam. I sempre que l'escoltem, tu, m'entra fam. Així que res, posa-la, va, i vinga, dilluns, i arrenquem la setmana.
0: Ara,
4: adéu!
0: Adéu! Un moment, o sigui, salami con, quina cançó és aquest? Jo, el primer que he pensat és en això.
5: Dime que te gusta.
0: No, tio! Salami, dic Amador Ribas, no, supos? Però clar, després li he preguntat i li dic, aviam, de quina cançó parlem? I m'ha dit, no, Héctor, una cançó que poseu molt a RAC 105 i jo, aviam, Amador Ribas no el posem massa. I m'ha dit, aquesta de Jamaica, bam, bam. Bueno, doncs salami, bam, bam. El més nou de Ugel, sensacional, em solta. Es diu Jamaica, bam, bam, bon dia.

0: petita música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
10: La teva música.
11: No podràs canviar d'emissora.

0: Your husband is coming.
1: Aquí què diu Arnau? Diu, what a wing, what a wing, no?
2: Sí, més o menys, patapatapim, patapatapam, no?
1: Patapatapam,
2: no?
1: Ai, la rei! I així és feliç el tio, eh?
2: Què diu rei?
1: Així és feliç, així és feliç. En fi, estem de dilluns, Arnau Moret, com estàs tu? Estàs de dilluns o no? Estàs feliç, estàs enèrgic o estàs així tristot? Estàs de mala baba, estàs bé?
2: Vale,
1: vale, vale.
2: Estava molt bé fins que he arribat aquí, m'has dit.
1: Quin tio, eh?
2: Què faràs avui? Dije, tu què t'importa què faré avui? O sigui, a les 12 posar-me a fer ràdio, és que...
1: El tio és rancorós.
2: No, és però... que clar, fi... aquí fiscalitzant la meva feina, no, però a veure...
1: Per favor, per...
2: Si fi... alguna cosa té bona, treballar a l'agost...
1: És la teva secció!
3: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya, i ara us ofereix aquesta secció.
1: Perquè s'ha de dir que el millor d'aquest programa és quan arribes tu, més o menys, cap a aquesta hora, cap a les 10 i 20, i em fas la seccioneta Remember, patrocinada per Marineland, explica, Bernau.
2: Bueno, això és el millor programa. En fi, doncs mira, en farem un top 3, vale? Cada dia venim a repassar 3 cançons importants on esteu en concret, i avui toca el 2010.
1: Home, no, que volia ficar màquina.
2: Ah, posa-la.
1: A quin any anem?
4: 2010.
1: Ara sí, veus, Arnau? Ah, sí, ah, sí. Mira que t'ho he avisat.
2: Quina producció, nano. Mare
1: meva. Increïble, estem a la NASA.
2: Bueno, va, escolta, anem al número 3 i tenim una cançó que crec que molta gent odia, especialment els que tenen el nom d'aquesta cançó, perquè els hi han cantat per activa i per passiva, i crec que els hi devem una disculpa a tots. De qui estem parlant? Dels Alejandros.
1: Oh! Alejandro! Diu Fernando, també, o no?
2: Sí, sí, a veure, a veure, a veure. Ara.
1: A veure. Veus, Fernando?
2: Jo per Roberto, eh?
1: Ah, sí?
2: Crec que sí.
1: On és el Roberto? On és, on és, on és?
2: Esperem.
1: A veure.
2: Ara, ara.
1: A veure, Roberto. Roberto. Sí, Roberto! Hosti, no ho sabia jo, això, eh? Alejandro, Lady Gaga. Molt bé, molt bé.
2: Has flipat, ara, eh?
1: Clar, podria dir-li la cançó dubtes. Alejandro Fernando Roberto, no? Es podria dir.
2: Sí. Vinga. En fi, anem al número 2. Va, una cançó que aquell estiu i els anys posteriors ens van fer un fart de ballar. Estem parlant de Yolanda Be Cool, et sona?
1: Oh, papa l'americano?
2: Sí, senyor!
1: Oh! Eh!
5: Papa l'americano!
1: I així, així, tot el rato, Mira que és hortera la cançó, eh? Sí o no?
2: Però
1: sí,
2: també té sí, un fart.
1: Sí, sí, sí. Home, i encara sona, eh? El ritme
2: sí,
1: de la nit.
2: Sí, sí,
1: de tant
2: sí,
1: en tant
2: sí,
1: la vaig colant, perquè sí, sí. Està xula, està xula. Quin record.
2: Què és el ritme de la nit? Perdona, que no, ara mateix no...
1: El ritme de la nit, programa Remember d'aquesta casa. Ah. Divendres, dissabtes, de 9 a 12. No t'ho perdis.
2: Presentat per Héctor Huguet. Sí, senyor.
1: Falqueta feta. I, val. Home, això era 2010, eh?
2: Sí, senyor.
1: Yolanda Be Cool, molt sí. bé. Eren australians, crec, aquest parell.
2: Podria ser. No sí. era la Yolanda?
1: No.
2: Era cool?
1: Vale. No, tampoc, vinga.
2: Val, doncs una cosa, 2010, indiscutiblement, hem de parlar del Mundial de Futbol, sí, on una jove Shakira s'enamorava d'un jove Gerard Piqué. La cosa va anar pel pedregar, sí, però la cançó s'ha quedat, s'ha mantingut com la més important d'aquell estiu, i la més important de tots els temps, possiblement, pel que fa a la música de Mundials.
1: Segurament.
2: No? Perquè la d'aquest any, déu-n'hi-do, però si estem parlant d'una cançó de Mundial, el Waka Waka... Ara, meva, em porta la palma, eh?
1: Xamina, mina, zanga, leua,
5: porque esto es África.
1: Clar, també suposo que depèn de quina generació siguis, a la gent que ens va agafar el Waka Waka, quan ara hi ha la comparació entre el Waka Waka i el Dai-Dai, segurament sí. els nens d'ara, o les nenes d'ara, et diuen, home, el Dai-Dai és la millor.
2: Sí.
1: Però és que va significar tant aquest Waka Waka i va ser tan bèstia tot.
2: Sí.
1: La Carbonero amb l'Iker Casillas,
2: sí.
1: el Piqué amb
2: no
1: la Shakira... Sí, clar, és que va ser un any
2: Carbonero,
1: molt bèstia.
2: Carbonero, eh? La què se n'ha fet de Carbonero i
1: Sara
2: Iker
1: Carbonero.
2: Casillas?
1: Doncs...
2: Què se n'ha... Bueno, Iker Casillas sabem que... Sí,
1: crec que...
2: Va ser titular fa poc per enviar uns missatges pujadets a to.
1: Crec que no estan junts.
2: Diria que no.
1: Crec que no estan junts, però no sé massa més, la veritat. No,
2: home,
1: no sé
2: investigarem el tema.
1: Vinga. Doncs demà parlem de l'any següent, del 2011,
2: Val.
1: I aprofundim sobre aquest tema
2: sobre
1: de
2: Carbonero.
1: La deixem sencera o què?
2: Vinga, va.
1: Vinga, va.
2: No sé què diu
1: no
2: aquí,
1: sé què diu, jo
2: otra,
1: tampoc.
2: Otra.
1: Otra. Vinga, gràcies, Arnau.
2: Vale, fins demà.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
7: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
8: Instagram,
0: TikTok,
8: Facebook,
0: X,
8: YouTube.
0: I la nostra web.
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
0: I tu, què esperes?
8: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

Ara sembla que ja és habitual que a cada temporada hi ha una cançó que ja té uns anyets que, segons com podem considerar Remember, que torna a agafar molt de protagonisme. I aquest any, sens dubte, ha estat aquesta de Justin Bieber, el Beauty and a Beat, que, per si tu preguntes, la va publicar l'any 2012, sí, sí, amb Nicki Minaj, d'aquell àlbum Believe. I, curiosament, això és res, com a curiositat, va ser l'única cançó d'aquell disc que no va coescriure el mateix Justin Bieber. És a dir, mira, coses de la vida, passen 14 anys i aquella cançó que sí, va estar bé, va tenir, bueno, certa notorietat, però, vaja, res com avui dia, eh? És una autèntica bajanada des de que va cantar el Coachella aquesta cançó, com ha revifat i quina... Doncs quin exitàs, vaja, molt més que el 2012, sense cap mena de dubte. Doncs vinga, el Beauty and a Beat a través de RAC 105 per seguir-te animant aquest matí de dilluns. Bon dia, Catalunya. Si estàs a l'altra banda, això és RAC 105. Hola, hola. I també amb cançons, per suposat, catalanes, que no hi faltin. Un estiu més, ara, al ritme d'una de les grans sensacions del moment. Des de ja fa, m'atreviria a dir un parell d'anyets, han aterrat i amb molta força aquesta formació que es diu Banda Neon. Aquí, una cançonassa que es diu Guapíssima. Bon dia.

0: ritme del Matina d'Estiu.
1: Amb Héctor Huguet.
2: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Matina d'Estiu
1: a RAC 105.
0: El programa despertador oficial
1: a la teva piscina municipal.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: No hi ha vegada que no escolti aquesta cançó i hi ha un moment que diu, o sembla que digui en català, aquesta nera casa meva, eh? Coses meves, eh? 100%. Miley Cyrus, que sí, les festes americanes estan molt bé, tenen els gots aquells vermells, fan el beer pong, són molt guais, tot el que tu vulguis, però com les catalanes, ja t'aviso que res de res, sí o no? Home, les festes majors que tenim, per favor, que es tregui qualsevol festa americana, ja t'aviso. I per què t'ho dic, això? Doncs pel següent, perquè aquest dimecres tenim una festassa brutal organitzada per RAC 105 a Roses. 12 d'agost, em diràs, home, Héctor, és dia d'eclipsi, l'eclipsi solar, a dimecres. Doncs sí, és dia d'eclipsi, però després és nit de festa, d'acord? Així que apunta tu, perquè la gira 105 a Terra Roses, la nit més màgica de les barraques, amb, per exemple, l'Ernest Codina, que hi serà allà, i també l'Enric Font. Déu-n'hi-do, quin back-to-back, quin duet en cabina, que tot i que estiguin de vacances, aquesta no se la volen perdre. El 12 d'agost, aquest dimecres, després de l'eclipsi, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No t'ho perdis!
1: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
2: Get aquí! Jo!
1: Aquest és el teu matinal.
3: Oh, mama! Matina d'estiu.
1: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Héctor Huguet.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.

0: L'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Torna la revista Solomoto, amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
2: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Una cançó que té segurament tots els ingredients perquè acabi sent un èxit. El Sutherland, home, una lletra que s'enganxa, una lletra que té missatge, una tornada, com et dic, doncs divertida, un ball fàcil. No, no. Han donat amb la tecla al Sutherland i tant és així que la cançó ha arribat fins i tot a Madrid. Allà la va escoltar Paula Cups, que tal i com ens van explicar els mateixos Sutherland l'últim dia de programa del Matina, ens van dir que la pròpia Paula va reconèixer que la tenia guardada al seu Spotify, com a cançons catalanes, sí. Hi ha gent a Madrid que també escolta cançons catalanes. Bravo per la Paula Cups, que va demanar permís al Sutherland i, evidentment, el Sutherland van dir, per suposadíssim, anem a fer una nova col·laboració. Va, nova versió d'aquest Tututuru, amb la qual comencem. Nova horeta, la última plegat. Són les 11 del matí, 4 minutets. Va, que passen d'aquest dilluns, sí, dilluns. I la recepta que et proposem a RAC 105, doncs, és aquesta. És posar-te bones cançonetes, alegres, fer una mica el pallasso. Tenim el nostre WhatsApp sempre obert, sempre disponible.
1: 608-71-7141.
0: Perquè em demanis les cançons que vulguis. Bon dia, família!
2: Bon dia.
0: Vinga, tots, dempeus, vagis a la platja o treballis. La nostra feina és compartir amb tu les millors cançons de la teva música. I, per suposat, ells mai hi falten, els Coldplay. A través del Matina d'Estiu, això es diu Higher Power. Bon dia i salutacions de l'Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig. Pesadesa. Inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia! Carglass repara!
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
6: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
0: Matina d'estiu. Amb Víctor Huguet.

0: A Catalunya hi ha un gènere musical que és conegut com el gènere Estrella Damm. I aquesta segurament aquest any és la que té els ingredients
1: tots els dies que vindran
0: per convertir aquesta cançó en una de les grans de l'estiu. Els Catarres ho han tornat a fer amb això que es diu Diumenge sense drama. Cançó espectacular. Molts de vosaltres ens la demaneu cada dia.
2: Brutal.
0: Sí, sí.
2: Absolutament brutal.
0: I una cançó que podrem viure en directe el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina en la festa en La Mercè que organitza RAC 105. Que em diràs, Héctor, encara queda molt per La Mercè de RAC 105. Clar, però primer t'aviso perquè després estarà a rebentar, estarà a basar i diràs, ostres, m'he assabentat tard. Doncs t'explico. Tindrem allà els Catarres amb aquesta cançó. Tindrem els Amics de les Arts. El cartell és espectacular, eh? Tindrem també a Maria Jaume. I el retorn esperadíssim d'aquesta banda. Potser et sona.
3: Sense tu, jo no puc. Sense tu,
0: sí. Teràpia de xoc. No s'ho volen perdre, ja hi seran també a l'Avinguda Maria Cristina, a càrrec de RAC 105, i qui tampoc s'ho perdrà és aquest bon home. Ope! Fas tu, que toque, toque, fas tu, que toque, toque, fas tu, que toque, toque. Amb una de les cançons del moment, Marcos, amb K, també hi serà a l'Avinguda Maria Cristina, apunta't la data, Mercè, RAC 105, 25 de setembre, cau en divendres, i allà tindrem aquests artistassos de primer nivell a casa nostra, a l'Avinguda Maria Cristina. De part de RAC 105, a quina hora? A 2:15. Allà t'esperem.

Segurament un dels grans clàssics de la cultura hippie, el mític San Francisco de Scott McKenzie dels anys 70 o 60 llargs, segurament. Doncs ha reversionat aquest bon home per fer una de les grans cançons d'aquest estiu, sens dubte. Camí de 11:45, i clar, ara m'acaba de venir al cap una conversa que vaig tenir ahir amb el meu sogre, des d'aquí li envio una abraçada, que ens plantejàvem si ens toqués la loteria. Qui no s'ha fet aquesta pregunta, no? Va dir, home, doncs, mira, he jugat a l'Euromillones i tal, no sé quantos, i estàvem fent com el típic compte de la letxera, no sé com es diria en català, però ja m'entens, no? Fent suposicions i tal. Doncs home, d'això parla la següent cançó que et proposo. Ja té uns anyets, de fet més de dues dècades, però va petar moltíssim a inicis del 2004, exactament, quan Gwen Stefani es preguntava, deia, if I was a rich girl, si fos una noia rica, què faries tu?

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
3: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí de Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
2: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural... Aquest és el teu matinal.
1: Oh, mama.
2: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

Tornem a agafar la màquina del temps en un matí de dilluns a través de RAC 105, matina d'estiu, i amb Jason Derulo i aquesta cançó del 2009, que tal com indica és difícil que un se la pugui treure del cap, In My Head. Va, últims minutets de programa, parlarem ara una mica de Madonna, i més que de Madonna, especialment d'un home, de William Orbit, un productor molt rellevant que ens ha deixat recentment, la veritat. Va ser productor de Madonna, com et dic, de Blur, de YouTube, de Britney Spears, va morir recentment als 69 anys, i la pròpia Madonna ha tingut unes paraules d'agraïment en les seves xarxes. L'ha recordat i, de fet, va ser per ella, per Madonna, una persona importantíssima, perquè a finals dels 90 hi havia uns anyets en què la gent començava a dubtar de Madonna, de si ja se li havia passat el moment de glòria, i va ser gràcies a ella, William Orbit, amb qui va rellançar la seva carrera i la seva trajectòria. I doncs bé, doncs això, que simplement que Madonna ha agraït la figura de William Orbit, i una Madonna que, si la gent dubtava d'ella als anys 90, doncs només cal dir que ara, en ple 2026, continua en plena forma, 67 anys, i ha tret un nou disc amb cançons com aquesta, una de les darreres

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: D'agost, doncs vinga, celebrem-ho tots plegats i t'informo que d'aquí uns minutets arriba l'Arnau Mulet per posar-hi doncs, una mica més de música i el seu toc personal, d'acord? Així que sigui com sigui, gràcies per ser-hi a l'altra banda, salutacions, abraçada de part de l'Héctor Huguet i si alguna cosa haig de treure jo del dia d'avui i del cap de setmana especialment, és que una migdiada et pot crear jet lag. Que no m'enconya, tu. Les 3 hores que vaig dormir ahir per la tarda no estaven previstes. Clar, després per la nit no he dormit res, he arribat aquí, en fi, jet lag per una migdiada. Aquesta no l'havia vist venir, però t'haig de dir que existeix. Sigui com sigui, demà més i millor a partir de les 8 del matí amb èxits com per exemple aquest que et deixo per aquí de fons. Taylor Swift.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Talk to You, una de les cançons del moment, sens dubte, d'aquest estiu 2026.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 3 de les 12 del migdia. Sí, estem en rigorós directe, 10 d'agost. Per tots els que treballeu i pels que no, també, evidentment, repartint èxit després del matí d'estiu de l'Héctor Huguet, que ja marxa el tio. Demà més. Ara és el moment de cantar, sí. I ho farem amb Justin Bieber, amb aquesta cançó que segur que recordes. De fet, va ser una de les primeres que li vam conèixer i a partir d'aquí, doncs, la història la coneixem absolutament tots. Això es diu Baby.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
6: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
7: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
8: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
9: Les més boges que hi ha!
10: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Marc Cambor, amb aquesta que es diu Belong Together, una de les cançons que el va portar a la fama internacional i que per això, evidentment, la recollim i la recuperem aquí a RAC 105. Un quart d'una del migdia, això no para, no s'atura, i atenció perquè ara ens arriben un dels noms del cartell de la Mercè de RAC 105 que hi celebrarem el proper 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Que vols conèixer tots els noms? Arroba RAC 105 a Instagram. Ells, ja et dic jo que hi seran. Són els Amics de les Arts, i aquesta és la seva última proposta. Una cançó que també està funcionant molt bé aquest estiu. Es diu Segurament t'estimo. Rotllo musical, no? No crec.

Probablement estem davant d'un One Hit Wonder, no? És Niles Barclay amb aquesta que es diu Crazy, cançó que ha sonat moltíssim, que tots coneixem a la perfecció i que de tant en tant, doncs mira, ens ve de gust, què vols que et digui? Per això te la proposem aquí a RAC 105, la teva música. A veure, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app pots veure on és la grua en temps real. I si a més t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va! 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.

0: prop.
1: Rec 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc. Bruno Mars.
3: Joe.
4: Olivia Dean.
3: Harry Styles.
4: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: Alfred García.
8: Tinc a Flauas i Stay Home.
9: Fumina des del País Valencià.
10: Som els Ties.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
3: Tots ells tenen una cosa en comú.
4: Els escoltes aquí.
3: RAC 105.
4: La casa dels teus artistes preferits.

Doncs es veu que Joan Dausà ja havia fet una cançó per una de les seves filles, la gran, que es diu Pina, i que és tot un èxit, però li faltava una cançó per la petita. Va ser la mateixa filla gran que li va dir: escolta, a veure si li fas una cançó a ella, no? La va escriure així, de pressa i corrents. Una tornada molt enganxosa, en plan de broma. Però finalment, mira, va dir: espera, espera, anem a donar-li una volta, anem a completar-la i a veure si pot formar part del disc. I efectivament, no només ha format part del disc, sinó que amb la col·laboració amb Mamaduixa està sent una de les cançons de l'estiu 2026 en català. Papi, posa-la al disc, es diu, eh? Va, que continuem avançant i ho fem ara mateix amb aquesta grandíssima proposta de Daft Punk, una d'aquelles del record que encara ens fa alçar de la cadira i que ens encanta proposar-te. Es diu Get

Ai, oh, que es grasses, com els trobarem a faltar, eh? Sí, perquè recordem que s'acomiaden amb 4 concerts històrics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. M'agradarà veure, i espero que en primera persona, si res no falla, com sona aquesta per última vegada. Sort de tu! A veure, com ja sabeu, aquest dimecres, dia 12 d'agost, hi ha un eclipsi, sí. Però també hi ha un altre esdeveniment que no podeu perdre-us, eh? I és la gira 105 a Rosa, sí senyor! La nit més màgica de les barraques, la gira 105, arriba per fer-vos ballar amb els millors èxits d'aquesta casa, de RAC 105. Allà hi haurà ni més ni menys que l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i el gran Ernest Codina del Matina Codina, des de la cabina per fer-vos vibrar, per fer-vos ballar, per fer-vos cantar, cridar, saltar, en definitiva, per fer-vos-ho passar d'allò més bé. Recordeu, 12 d'agost, gira 105, des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. I que, escolta'm, ni eclipsis ni res, eh? La festa està allà, ja ho saps. Va, direcció a la una del migdia, ens hi trobem amb Maroon 5, amb Adam Levine, i aquesta cançó ben dolça, eh? Es diu Sugar.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Ets l'únic a Catalunya que encara no ho fa, escolta'm. Va, camí de la una, que arribarem amb aquesta grandíssima proposta de Timbaland al costat de Katy Perry. Mira, mira això, If You Ever Meet Again.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
3: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda el teu...

0: quiosc. Solomoto, torna la llegenda.
1: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass.

0: Això es diu Risk It All. Quina autèntica meravella, eh?
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Una cançó perfecta per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos. En passen dos de la una del migdia, sí. Estem en rigorós directe acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música. Per tant, ets al lloc correcte, eh? Ni se t'acudeixi tocar el dial, perquè de seguida passarà per aquí Buós amb Volcans. Però abans... RAC 105. Mira, mira, escolta això. Ai, ai. Oh. Pèls de punta, per recuperar aquesta cançó clàssica, mítica, històrica de la música electrònica, de la música de ball, Gala, amb el seu Freed From Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: Valorado.
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta't les condicions a Carglass Ponès.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

En Burna Boy, una de les cançons de l'estiu, sens dubte, que més ara l'ha publicat també en castellà i també està funcionant molt bé. A mi em sona una mica estrany, després d'acostumar-me a la versió en anglès. Però, en fi, Shakira ho peta cantin l'idioma que canti. Va, que això no para. Els que ho peten també són la Fúmiga, en aquesta ocasió cantant en català, evidentment, com ha de ser, al costat de Figaflauas, i amb aquesta cançó que parla de l'estiu. Bàsicament el que diu és que ho pensen donar absolutament tot i que ja dormiran quan s'acabi l'estiu.

Quina atmosfera, eh? Quin rotllo més especial que hem muntat aquí a RAC 105 amb DJ Goja, al costat de Jason Derulo, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Chico, mi chico. I camí a dos quarts de dues, atenció, perquè ara ens hi trobem una d'aquelles mítiques, clàssiques, que sempre ens ve de gust recuperar directament des d'Austràlia. Una cançó que parla de la superació personal d'una història pròpia. Estem parlant de Sia, amb aquesta que es diu Chandelier.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

És Ariana Grande amb aquesta cançó que es diu Into You. Una Ariana Grande que la tenim ara mateix doncs, fent una gira, però diu que quan acabi que es retira momentàniament, que necessita un temps, perquè, en fi, es veu que l'actualitat i aquests judicis que li han fet sobre el seu aspecte físic doncs ha fet que decideixi això, deixar la música, vaja. En fi, va, atenció perquè ja ho sabem tots, sí, dimecres hi ha un eclipsi de sol. Però també hi ha una altra cita, i és que els DJ de RAC 105 aniran a Roses, sí. Allà tindrem a l'Ernest Codina, també a l'Enric Font, donant-ho absolutament tot amb una de les nits més màgiques de l'any, perquè, en fi, ja et dic, hi haurà molt bona música, molt bon rotllo, molt bon ambient. El dia 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Després de l'eclipsi, ja ho saps, eh? Pastassa de la grossa. I ara Mama Duixa, que chévere.

Vine'm a buscar, és el Fred Garcia, amb aquesta veu meravellosa i amb aquesta cançó que està funcionant també molt bé, perquè és d'aquelles que s'enganxa, no?, que té aquesta tornada, en fi, que l'acabes cantant durant tot el dia si no vigiles. Vai, atenció, perquè ara anem a per Dua Lipa. I amb aquesta cançó que diu que a la que et despistes, a la que et gires, ella desapareix, eh? Com Houdini.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Hem viatjat ara mateix al 2012 per recuperar-te aquesta de Jennifer López, Dance Again. A veure, la coneixem tots a la perfecció, l'hem ballat, l'hem cantat, fins i tot l'hem cridat, no? Una mica o què? Com aquesta, Stay Home, Jocas, gràcies, The Bright Side.

0: Ei, quin bon rotllo aquesta nova proposta dels Catarres. Es diu Diumenge sense drama. I, escolta, la podrem escoltar en directe, sí, el proper dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina, i no només a ells, sinó també als Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K. A on?
1: Tots els dies que vindran.
0: A la Mercè de RAC 105.
2: La teva música.
3: Amb Bernau Mulet.
0: Evidentment, t'ho anirem explicant absolutament tot. De moment apunta la data, 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina, 8:45 del vespre. Concertassos de la Mercè de RAC 105. Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. En passen 5 de les 2 d'aquest 10 d'agost. Ara, One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Millor música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
4: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
5: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
6: Les més boges que hi ha!
7: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

Doncs encara no tenim dates concretes. No sabem exactament els dies ni els llocs on actuarà, però sabem que Ed Sheeran tornarà el 2027 a Europa, així en general, eh? Així ho va dir ell mateix en un concert als Estats Units. Recordem que porta molt temps per Amèrica. I que ara, doncs, escolta'm, és hora de tornar cap a casa, no? Cap a Europa. En fi, va, que continuem acompanyant-te des de RAC 105, superant el punt ja d'un quart de 3 de la tarda. I ara, una unió de luxe que possiblement poca gent s'esperava. Jo no me l'esperava. Tot i que sí, tenen el mateix rotllo, tenen possiblement el mateix talent, però són de generacions molt diferents. Madonna, Sabrina Carpenter.

A veure, literalment, diu que van ballar sobre la taula, que van fer masses xarrups, no? Que creu que es va fer un petó amb algú, però tampoc ho té clar. Que van exaurir les targetes de crèdit, en fi. Un divendres a la nit una mica passat d'excessos, no? Aquell tio, què? I el millor de tot és que al final diu que el divendres que veu tornaran a fer. Clar que sí, home. En fi, superant el punt de 2:45 de la tarda, això és RAC 105, sí, la teva música 24-7, perquè no n'hi ha més, si no seguiríem aquí donant la tabarra. Per tant, ets el lloc que correctíssim. I ara és el moment d'Alex Warren, artista que hem descobert fa relativament poc, però que ens encanta. Aquesta és la seva nova proposta. És Fever Dream.

No em robis el ventilador, que fa calor, escolta'm. Banda Neon, Buhos, Mont DJ junts amb aquesta grandíssima proposta que s'està... Doncs que està funcionant molt aquest estiu, perquè, clar, té rotllo, té ritme, té aquest toc més, no?, mediterrani, podríem dir. A nosaltres ens encaixa a la perfecció i crec que a tothom, perquè això quan sona és impossible parar-te, estar-te quiet i t'acabes movent sí o sí. I ara en Lorin amb Eufòria.

Una cançó de l'any passat, del 2025, marcava una mica aquest canvi de rumb de Damiano David després de sortir dels Måneskin, deixava una mica les guitarres a banda i es tirava més de cap al so més popero, no? Amb aquest Talk to Me que va arribar a arrasar les llistes internacionals i de quina manera. Mira, i ara viatgem uns quants anys enrere. La cançó més radiada de l'any 2002 va ser aquesta. Murder on the Dance Floor.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
5: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.

superestrella Aitana Ocaña, que acaba de passar per RAC 105 ara mateix amb el seu gran èxit. Superestrella, sí. Tothom la sap a la perfecció, aquesta, eh? I si ara estàs dissimulant, no cal, no cal, perquè aquí a l'estudi l'estàvem cantant, vull dir, cap problema. La teva música amb Arnau Mulet. Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 3 de les 3 de la tarda d'aquest dilluns, poc dilluns per molta gent, perquè la majoria estan de vacances, no? Però nosaltres no, eh? Estem aquí fent de costat si treballes, i si no, també, clar que sí. Ara amb la gent que estimo, Doques Grasses.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
4: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
3: Bona fórmula, eh?
4: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
5: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mac.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
0: La teva música.

Me acuerdo de ti. És la grandíssima proposta de Nil Moliner, que sempre ens treu un somriure, eh? Sí? Quin tio el Nil, tu. Talent enorme i cançons impecables, com aquesta. Va, continuem avançant. Ara Fliuris, amb Sax. Què

Doncs a veure, aquesta és original de finals dels 60, sí? Una cançó de la moguda hippie que va triomfar moltíssim en el seu moment i que se n'han fet moltes versions, recordo especialment la de Global DJ, sí? Que va ser un èxit rotund. Aquesta també va pel camí, eh? De fet, s'està convertint en una de les importants aquest estiu 2026. Va, i camí de dos quarts, ja pràcticament de 4 de la tarda. Continuem acompanyant des de RAC 105. Atenció, perquè tenim preparadíssima la cançó de Rey, el Where Is My Husband. Però abans, anem pels Imagine Dragons, que ens arriben directament des de Las Vegas, amb aquesta... RAC 105. Es diu Enemy.

És inevitable que em vingui una mica el meme de la cabra, no?, amb aquesta cançó de Taylor Swift, quan fa el crit, no? No sé si saps de què t'estic parlant, però...

És la Madonna, la meravellosa Madonna, amb aquesta cançó que es diu Dansteria, que és la seva última proposta, la seva última producció, i està sonant per tot arreu, com ha de ser, clar que sí. En fi, jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per haver-me acompanyat aquest matí de dilluns, eh? Sí, demà dimarts. De seguida s'hi posa la Nayara Fernández. I aquí a RAC 105 ja ho saps que no hi ha pla B, eh? Només hi ha pla A. Te'n diuen els Búhos i l'Aire Martínez amb aquesta grandíssima proposta que me'n vaig. Apa, fins demà.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta de seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.
8: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
9: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
10: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
8: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
10: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: tu.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
3: Amb aquesta col·laboració de Paula Cup juntament amb Sider, l'han anomenat Tutu Duru. Comencem aquesta nova hora d'aquest dilluns 10 d'agost. Salutacions a Nayara Fernández. Ja tenim per aquí. És una cançó de fa 13 anys ja, juntament de la mà de Pink, amb Nate Russ, i es diu així, Just Give Me a Reason.

és una de les cançons que més ha donat voltes al món. No sé quantes, però moltíssimes segur. És això que es diu Dai Dai, de Shakira i Burna Boy. I nosaltres seguim, en aquest cas, escombrem cap a casa, perquè fa molt poc teníem Els Amics de les Arts amb Segurament Estimo. I mira, un altre grup que també va participar al Festival Terra Mar de Sitges és Ginesta, amb cançons maquíssimes, i jo us proposo una, a veure què us sembla. Es diu La meva sort.

0: aquest tema que segueix a totes les ràdios musicals, sobretot aquí a RAC 105, després d'haver triomfat amb Premis d'Or i també Globus d'Or. Sí, Premis Òscar i també Globus d'Or. Són els Hantrix amb Golden.
1: RAC 105.
0: I quin també és un èxit és aquesta col·laboració de Pitbull i Christina Aguilera. Per així arrencar i activa molt aquest dilluns 10 d'agost aquí a RAC 105. Es diu Feel This Moment.

el teníem celebrant la seva gira mundial On The Road Again a agost i justament a la tarda del 2025 per celebrar els seus 10 anys de carrera musical amb cançons com aquesta, There's Nothing Holding Me Back. Parlem de Shawn Mendes. Baby, there's nothing holding me back. RAC 105. I un grup icònic que tenim per aquí és Coldplay, que ens portaven aquest Feels Like I'm Falling In Love.

És Ivan Gerlo, que només ens porta tamacles. Fa un temps teníem el seu èxit, et prometo, i aquí tenim un que es diu Des de lluny. Ben càlid, més fresquet per aquestes tardes d'estiu. I res, canviem aquí una miqueta el gènere amb un pop alegre de la mà de Nicky York, que ja va sortir fa uns 5 anyets i té com a nom Sunroof.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Teníem aquí a Taylor Swift, que ens portava aquest Opalite, que parla sobre que la felicitat no és que arribi per pura casualitat, sinó que un mateix ha de construir-la i fabricar-la. Així que res, 8 minutets perquè siguin les 5 de la tarda i tenim ja per aquí el nostre pèl roig de confiança. És Ed Sheeran.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: la teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Són les 5 i 3 d'aquest dilluns 10 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes més. I mira, qui ve per aquí res, li queda molt poc per entrar a l'estudi, és Katy Perry amb el seu The One That Got Away.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt. Un besito.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
10: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
11: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
12: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
13: Les més boges que hi ha!
14: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.
15: La teva música.

0: l'any passat aquí a RAC 105 perquè fos la cançó de l'estiu de part de Figaflauas. Es diu A la fresca. I és que aquests homes mai es cansen de fer hits.
1: RAC 105.
0: Qui tampoc es cansa de fer hits és Zara Larsson, que s'ha tornat a viralitzar gràcies a les xarxes socials amb temes com el que està sonant per aquí, que es diu Midnight Sun.

Rihanna, que tenim bastant desaparegudeta en el món musical, i Calvin Harris, que fa molt poquet va participar en diferents festivals, van portar fa uns anyets això, que es diu This is what you came for. Ara ens posem una miqueta més tendres, més melancòlics, amb el següent artista, que és d'aquí, de casa, és Soc un Bohemio, i que mira, la següent cançó va com en ell el dit. Perquè avui és un dia qualsevol d'agost.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
10: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
11: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
12: Les més boges que hi ha!
13: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

que fa molta calor, sí. Realment, avui està fent moltíssima calor i tal com diuen Banda Neon, Buos i Mon DJ, necessitem el ventilador. Perquè és que s'han registrat la mínima més alta de l'estiu. Així que mentre esperem que baixin una miqueta les temperatures, ja tenim per aquí res, queden 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 6 de la tarda. Tenim per aquí A The Weeknd, que ens porten aquesta cançó que ja fa 10 anys que existeix. I es diu així, I Feel It Coming.

és Nil Moliner, que ens porta aquest ara, i que demà actua a Huesca, a un festival. I mira, deixa'm dir-te una cosa, i és que, re, d'aquí dos dies, aquest dimecres, hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant de l'eclipsi solar, no. I és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran Arens, l'incombustible Enric Font, del Ja Tardes, i l'Ernest Codina, del Medina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses, i que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Nosaltres us hi esperem, però mentrestant, aquí tenim una cançó molt

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: anomenat Bring Your Love. I got something
1: I want to talk about. La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: Doncs sí, són les 6 i 3 d'aquest dilluns 10 d'agost, soc la Nayara Fernández i aquí estarem 3 horetes més acompanyant-te amb molt bona música. Com el que ens portaven els tiets ja el 2023, que es diu Coti per Coti. No puc.

Si haguéssim de resumir, el Bruno Mars d'aquest 2026 seria romàntic, tendre, melancòlic i creant balades tan maques com aquesta, que es diu Risk It All. I de balades passem a un èxit mundial que va ser ja fa 13 anys que va sortir. És el nostre DJ Avicii i que va molt bé per animar aquesta tarda de dilluns aquí a RAC 105. RAC 105. Es diu així, Wake Me Up.

0: Ja sabem que és dilluns i els dilluns de normal costa i més si et toca treballar un dilluns d'agost, però mira, aquí tenim els doctor Prats que ens animen la tarda amb això que es diu energia.
1: La teva música. RAC 105.
0: I mira, aquí també ens anima. Viatgem cap a Itàlia amb el grup Maneskin i el seu Begging.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
3: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
4: Instagram,
0: TikTok,
4: Facebook,
0: X,
4: YouTube.
0: I la nostra web.
4: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
0: I tu, què esperes?
4: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

0: Aquí teníem la nostra meravellosa Miley Cyrus i també Mark Ronson amb això que es diu Nothing Breaks Like a Heart. I deixa'm que digui una cosa, i és que el proper dimecres hi ha un esdeveniment molt especial. I és que no estic parlant de l'eclipsi solar, perquè el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les barraques de Roses, a la nit més màgica. La Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses, i que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Us hi esperem!
1: Fuego!
0: I mentrestant, mentre esperem aquest 12 d'agost, tenim per aquí a Karol G amb aquest temacle que es diu Si antes te hubiera conocido.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Tenim per aquí una Olivia molt enamorada i mira que el seu àlbum va d'amor i desamor. Però en aquest cas, aquesta cançó és d'amor i es diu Drop Dead.
1: La teva música. RAC 105.
0: I viatgem cap a Mallorca amb Maria Jaume. És una cançó de pop electrònic del seu nou àlbum, San Domingo Forever, que va sortir fa molt poquet. És sobre la nostàlgia d'un amor passat i el pas del temps. Es diu Festa i Drama.

0: És el que em diu Rosalia, que hem de sortir a ballar i a gaudir de la vida. És el que ens portava el 28 de juliol del 2022. Això que té com a títol Despecha.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I res, queden 7 minutets perquè siguin les 7 de la tarda ja aquí a RAC 105, així que tenim els catarres per aquí amb aquesta cançó, aquest èxit que es diu Fins que arribi l'alba.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: reinterpretant el clàssic de les discoteques de 1995 ja, Insomnia, que teníem Baby Rexha juntament amb el grup britànic Faithless, aquest himne dance que va sortir aquest any, que es diu New Religion, i que fa que comencem una nova hora a RAC 105.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Doncs sí, són les 7:02 de la tarda aquí d'aquest dilluns 10 d'agost. Soc la Nayara Fernández en rigorós directe des dels estudis de RAC 105. I mira, seguim amb versions, en aquest cas de la mà de Kate Ryan.

es diu Dai Dai. I res, queden dos minuts perquè siguin un quart de vuit de la tarda aquí a RAC 105. I abans de passar amb el nostre artista pop Bruno Mars, es cobrem cap a casa amb Búhos. Que ens posen una cançó plena d'actitud.

0: REC 105 Barcelona.
1: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

0: Recuperem aquest clàssic de Pink de ja fa 25 anys. Es diu Just Like a Pill, d'aquest gènere pop rock. I de clàssic passem al que podria ser una novetat de fa relativament poc, podríem dir, d'aquest any. És el nostre estimat Max Navarro, que ens portava el seu primer èxit. Que es diu Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: RAC 107.
1: Que aquí no pari el ritme, en aquest cas amb aquest grup, un grup mític, és The Weeknd, que fa uns anyets ens portaven això que es diu Take My Breath, sonant aquí a RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: La teva música.
1: Per aquí teníem aquesta cançó que va sortir el 2018 de Dua Lipa juntament amb Calvin Harris. I per acabar l'hora, crec que en res, 3 minutets perquè siguin les 8 de la tarda. Tenim a Gracie Abrams i el seu That's So True.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: No serà diumenge, sinó que serà divendres, quan els podem veure els catarres, el 25 de setembre, concretament, a l'Avinguda Maria Cristina, a les 8:30, amb cançons com aquesta.
1: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música.
3: Amb Nayara Fernández.
0: Són les 8:03 d'aquest dilluns 10 d'agost. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí ens quedem una horeta més, com sempre, gaudint de molt bona música. A RAC 105. RAC 105. Com l'artista que tenim ja per aquí, és Omi, que fa uns anyets ens portava aquest temacle que es diu Cheerleader. Sona bé, oi? Vinga, va. 8:04 de la tarda.

portava aquest tema, que és bastant estiuenc, realment. Es diu Soltera. Doncs res, passat res, un minutet d'un quart de nou d'aquest dilluns 10 d'agost i tenim per aquí res

0: És Corona, que el 1994 ens portava aquesta cançó, que es diu Rhythm of the Night. Tants cops l'hem ballat, oi?
1: RAC 105.
0: I res, queden un minutet perquè siguin 8:45 de la nit. Així que aquí tenim una proposta d'estiu de Miqui Núñez, que es diu Un altre cop.

banda de Neon, Buos i Mon DJ ens portaven això que es diu El Ventilador, que és la seva proposta perquè sigui la cançó de l'estiu 2026. I res, de seguida tindrem el nostre estimat Nil Moliner amb la cançó Me Acuerdo de Ti, però abans tenim una col·laboració de Lady Gaga i Ariana Grande, que va sortir fa uns anyets, concretament 6. Que es diu així, Rain on Me.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: és Ginestà, que ens porta aquesta cançó tan maca i que jo em vaig començant a acomiadar de vosaltres. Es diu Tot el que es queda.
1: Tot el que ens queda. RAC
0: 105. Doncs sí, jo m'acomiado de vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per escoltar-nos. Soc la Nayara Fernández. Demà, més i millor, aquí a RAC 105. Us deixo amb Aitana i Connexió Psíquica. Adeu, adeu.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 4489-04489.
1: Sèrie
2: 4004.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 20 de març de 1969.
0: I el número de la sort, el...
2: 11.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.